0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
2: He de dir sempre, i al principi, que sempre és un plaer trobar a Pedro Blanco, a escoltar a Pedro Blanco davant dels micròfons de la Cadena SER. Com ha dit ell este matí, feia molts anys que no estava en este barri, però és un plaer tornar a tindre-lo ahí. Gràcies per escoltar i per estar i tornar, Pedro. Nosaltres estem així, iniciant una nova edició del Hoy por Hoy Ontinyent Baidal Baida en este dilluns 6 de juliol de 2026. Estrenem i entrem en una setmana que està marcada i estarà marcada per la calor, per l'inici de moltes activitats d'estiu als nostres pobles i també per una agenda que, lluny de frenar, continua accelerant el ritme de la comarca. Des d'ara mateix i fins les 2 de la vesprada anem a compartir tota la informació, o pràcticament tota la informació que tenim. La primera, la de l'horatge, que és molt important esta setmana, més que mai. I després, la setmana que ve, direm el mateix, però avui, més que mai. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La setmana es presenta amb temperatures molt altes en la major part de la península, especialment durant estos primers dies de la setmana. I les precipitacions seran, en general, escasses. Hem de dir que este dilluns puja les temperatures a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Tenim a vista aranja a l'interior del sud de la província de València i seguim amb estabilitat atmosfèrica, ambient càlid, termòmetres que estaran al voltant dels 40 graus, cels poc nuvolosos o buidats i vents de component sud com a predominants. Atents a demà dimarts, la província de València continua el complet per avisos per altes temperatures, situació que es probable es mantinga fins el pròxim dijous.
2: El passat divendres ja comentava Lluís Francesc en este mateix espai que arribava aixa onada de calor, que no sabien si començaria diumenge o dilluns, ja està a les 12 ha començat oficialment esta onada de calor que, com acaba de contar Lluís, potser arribi fins al dijous. Volem què és el que passa. Però sí que sabem quines temperatures tenim a hores d'ara a la nostra comarca. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Miguel, molt bon dia.
2: Bon dilluns calorós.
4: Dilluns calorós, sí, la veritat que sí. Jo he sigut fa un ratet al carrer a les 11 del matí i la veritat és que ja anava notant-se eixa basca i, com bé ha dit Lluís, s'espera que puguem arribar als 40 graus. I de moment estem entre 32 i 34 a la Vall d'Albaida. O sigui que ja són temperatures bastant altetes. Els 32 els tenim avui a Agullent i els 34, la temperatura més màxima la tenim a Terrateig, a Ontinyent. Ah, no se m'ha ficat bé. Ontinyent 35, doncs mira, la màxima està Ontinyent. Veus?
2: Ja han guanyat. Veus? Ja han guanyat.
4: Jo pensava que guanyava Terrateig. No, 35 a Ontinyent.
2: Doncs veurem fins on arriba i, sobretot, molta cura. Després parlarem d'això, de les temperatures i de com afrontar esta onada de calor que ja ha començat oficialment, segons l'EMET. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies.
2: Anem a la picaeta.
0: Por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Ja estem en la picaeta amb Carmen Úbeda i Esteban Arroyo. Què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola. Oi.
0: Ahí tira ahí, arroja.
1: Bon dia.
2: Ja que veuré aigua.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: És que Esteban no parla des de les 8 i 20, que ha fet el matinal.
0: Clar, com, no, com que no, com una,
2: claro.
0: Que no parla. Sí. On va este?
2: Espera, passa, que passa, Miguel.
0: On va? Passa. Està Miguel Valls així. Hola, Miguel, com estàs?
3: Hola.
0: Bon dia. Ja. Vens a molestar molt?
2: On vas?
3: No, ja està, vinc a
0: replegar
3: les coses, eh?
0: Molt bé.
1: Adéu.
2: Ves per la sombra.
0: I esta és la ràdio que fem, així, en Ontinyent, la ràdio en directe, amics i amigues. Mira, que estàvem parlant de que Esteban no parla des de les 8 del matí.
2: Sí, claro, ja. Del matinal.
0: Si no para de parlar, tio. Si no para de fer-ho. Bon, què tal el cap de setmana, que no vos he preguntat, Carmen?
2: Molt bé, la veritat que molt bé.
0: Platja, no platja?
2: Sí, platja.
0: Molt bé.
2: Platja.
0: No, platja.
1: Jo no platja.
0: Molt bé, jo tampoc.
2: Avui no m'ho dius, que estic morena.
0: És que ja estaves morena l'altre dia. És que no...
2: No vull canvi.
0: I és que l'altre dia jo vaig notar un canvi. No sé si estàs d'acord amb mi, Esteban, o no, però...
1: Sí.
0: Ja t'ho diré. Bueno, anem a...
1: Jo he eixit... Bueno, he eixit de dia també, perquè hi ha que anar a comprar de dia.
0: Jo també. L'he comprat, però no de nit tampoc he eixit.
1: Però jo he eixit més de nit a la fresqueta.
0: Mira, els joves, com sí. Sou, eh?
2: Que bona és la fresca, eh?
0: Que sí, sí. Pues jo no he eixit, eh?
2: No?
0: Dona igual. Anem a explicar els continguts, diferents continguts que hem preparat per als diferents programes també de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, començant per este Hoy por Hoy, que avui dilluns posarà el focus en dos cosetes. Mira, una que té a veure amb la platja, perquè arriba una bona notícia, jo crec que per a molta gent que habitualment vol anar a la platja però no sap com fer-ho perquè no té cotxe o perquè no pot transportar-se. Bueno, arriba la campanya, una nova edició dels diumenges a la platja que impulsa l'Ajuntament d'Ontinyent, un servei que tornarà a connectar Ontinyent amb la platja de Gandia durant diversos diumenges de juliol i agost a un preu simbòlic de 5 euros l'anada i la tornada. Parlarem d'ací una estoneta de no res amb el regidor de...
1: Transport.
0: Ja ho diré, de mobilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent, ja ho diré, Jordi Vallès, que ens contarà tots els detalls d'esta nova edició dels diumenges a la platja. És que hi ha gent que no pot anar, o a lo millor... Jo és que estava pensant, jo tinc cotxe, però a mi no... És que no un diumenge pel matí... És que no m'avellís, saps? El cotxe ara arriba, aparca.
2: Ese és el major problema, saps?
1: No pots aparcar perquè com...
0: Clar, doncs, està tot ple.
1: Clar.
0: I, pues, mira, un bus perfecte, 5 euros.
2: Meravellós.
0: Sí, a fer el xiquet i em vaig. Sí. Buah, parlem d'això i d'altres coses en uns minuts, així a l'Hoy por Hoy. Després tancarem esta primera hora, com acabem de comentar, i acaba de comentar Carmen, el tema de les temperatures, i acaba de dir Lluís Francesc, el nostre metròleg, de la onada de calor que ja ha començat i que estarà així amb nosaltres fins el dijous, aproximadament, o probablement. Parlarem amb el metge de família Víctor Climent, del Centre de Salut de l'Avinguda d'Albaida, d'ací d'Ontinyent, per a que ens doni consells, no només consells per afrontar esta onada de calor, sinó per a contar una vegada més com pot afectar al nostre cos una onada de calor d'estes característiques. Què és el que podem notar en estos dies, perquè a lo millor no ho tenim clar i hi ha símptomes que, no, que donem per... No, això és normal i no són normals. I per això parlarem amb el meu metge de capçalera i metge de molta gent d'ací a Ontinyent, Víctor Climent, perquè ens doni estos consells. En segona hora anirem a saludar i felicitar a tres alumnes del Conservatori Josep Melcior i Gomis d'ací d'Ontinyent perquè han guanyat els premis de professionals de música. Tres personetes, una xica i dos xics, que estaran així, dos d'ells, i una per telèfon, i volem donar l'enhorabona per estos premis, perquè són molt importants, i estem parlant de músics molt joves i molt experimentats ja. Pot ser això? Sí, pot ser, perquè són uns màquines, i és el que hi ha. I després, com cada dilluns, arribarà Clara Soler amb la intel·ligència artificial per a tots els públics, i acabarem amb la playlist de Jesús Insa. Volem que és el... Bueno, sí, vaig a...
2: Vol
0: parlar... Sí.
2: Vale,
0: vol parlar dels cavalls.
2: Ah? Com dels cavalls?
0: Dels cavalls.
2: Música diu... relacionada amb els cavalls?
0: Sí, perquè el dia 11 és el dia mundial del cavall, diu. Ah? El dissabte. Té cançons que tenen a veure amb el cavall.
1: Ui, mare.
0: Ahí ho deixe.
1: Se m'ocorris una...
2: En alguna pel·li?
0: Sí. Bueno, no diré ja, no vaig avançar res, no vaig avançar res. Vinga, va, això per acabar el programa. I després, hora 14, Carmen Úbeda, què tenim?
2: Vinga, doncs avui estarem molt pendents de les temperatures, d'aquest avís per temperatures molt elevades que tenim a la nostra comarca,
0: sí.
2: Per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui tenim nivell d'alerta taronja. Demà està previst... que s'eleve a roig per calor extrema, i dimecres que torni a taronja, però bueno, aprofite per a dir i demane també que la gent que continua atents als canals d'informació oficials, perquè poden haver actualitzacions.
0: Exacte.
2: Poden anar canviant els avisos, nosaltres intentarem informar-los.
0: Exacte.
2: En cadascun dels nostres espais, i bueno, davant d'esta situació doncs demane també, es demana extremar les precaucions, hidratar-se amb freqüència, estarem pendents de l'entrevista amb Víctor. El doctor Víctor, per veure què es pot contar sobre estos consells. També especial atenció a les persones majors i als xiquets, que són al final les persones més vulnerables, i els incendis forestals. Ja ho sabem, a més, que per sort així a la nostra comarca i a la nostra, als nostres pobles no hi ha, però bueno, també propet, ja sabem que hi ha incendis,
0: sí, sí, no, sí.
2: Que estan siguent molt greus, així que per favor no es pot cremar. I si veieu alguna columna de fum.
0: Exacte,
2: o de foc, per favor telefoneu al 112. Així que sobretot estarem pendents de totes les actuacions. Això sempre.
0: Demanem trellat, per favor.
2: Això
0: perquè
2: sempre.
0: És de veres que moltes vegades són coses que no els ocasiona la persona, però hi ha un percentatge molt alt que sí.
2: Sí.
0: Aleshores, per favor, molt de trellat. Si hi ha temperatures altes, no juguem, mai millor dit, no juguem amb el foc.
2: Amb el foc, exactament. Relacionat amb tot això de la calor,
0: sí.
2: Estarem pendents del que ens conté el regidor, vaia sobre el bus a la platja, que són diferents caps de setmana durant l'estiu.
0: Mm-hmm.
2: Avui és dia de partit de futbol.
0: Mira. Ai, jo estic ahí un poquet una altra vegada.
2: I t'he dit una altra cosa, tu ja deies que
0: sí.
2: Quan hi ha tantes pantalles gegants, tu t'assustes, juguen
0: sí.
2: Contra Portugal,
0: sí. Pues,
2: vaig dir-te que avui tenim pantalla gegant a Ontinyent,
0: a
2: Albaida i a Agullent.
0: Ah, pues.
2: Així que...
0: Vinga, pantalletes.
2: Anem a fer força per a guanyar.
0: Vinga, pantalletes, que molt bé, per a la gent que vull anar a veure-lo, però a mi és que ja veuràs, és que Portugal, que estos són bons, no Àustria.
2: Bueno.
0: Vale.
2: Va.
0: Ahí ho deixem. Pantalletes bones.
2: I en clau comarcal parlarem d'unes experiències d'Erasmus Plus que hi haurà a la Pola del Duc.
0: Molt bé.
2: Informarem també d'un avís per als veïns i veïnes de Fontanars dels Alforins relacionat amb les seues televisions i la TDT. I una bona notícia per al mercat municipal de Bocairent. I també sobre Albaida, una bona notícia. Són obres. Tu diràs, les obres són bones notícies.
0: Al final
2: bueno,
0: sí.
2: Sí, van a ser millores per a
0: sí.
2: Un dels carrers del municipi que va a reasfaltar-se. I bona notícia perquè està previst que duren molt poquet, uns 3 dies, així que...
0: Ah, bueno.
2: Si és per a millorar el poble i va durar poquets dies...
0: 3 dies, això.
2: Pues sí. Contarem tots els canvis en el tràfic que hi haurà i quan començaran les obres.
0: Perfecte, gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: I avui... Tinc la sensació...
2: De que no hi ha ventana.
0: Este bon arrotllo, conta'm.
1: No hi ha ventana.
0: No tenim ventana avui, no?
1: Clar, no.
0: Però, i demà tampoc.
1: Demà tampoc.
0: Mare meva, el Mundial,
2: demà qui juga?
0: Demà no me'n recorre.
2: No ho saps?
0: No ho sé. Si jo sé que juga a Espanya i de miracle, també t'ho dic, eh? Però, bueno, doncs doneu...
2: Falta algo així en esta taula, eh?
0: Sí, bueno, és que
2: Tomàs...
0: clar, Tomàs falta... Bueno, Tomàs... Que no vaig a dir on està. Bueno, sí, que està en Sant Fermín.
2: No? Està en Pamplona.
0: Està en Sant Fermín.
2: Que bé. Allí que estarà més fresquet.
0: Demà, 7 de julio, Sant Fermín. I allí està. Allí farà fresc... No.
2: No ho sé.
0: Allí l'onada de calor ha arribat abans que sí.
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, però ara igual ja no...
0: No ho sé, no ho sé. Bueno, però que ho passi molt bé. Que
2: sí.
0: Gaudisca, que està de vacances.
2: Si està escoltant, no?
0: No, avui no,
2: no crec.
0: Bueno, si va arribar ahir... No, avui ara no estarà. Escolta.
2: Salutacions, Tomàs.
0: Salutacions, Tomàs. Una abraçada molt forta.
1: Crec que avui ha sigut el xupinazo, no?
0: El xupinazo, sí. Sí. Ah, sí? No ha sigut
2: sí,
0: este cap de setmana?
1: A les 12.
2: A les 12. Eh?
0: Avui a les 12, molt
1: entonces,
0: bé.
1: Entonces ara estarà ahí en total...
0: Bueno, pues sí, va estar escoltant pa tu, saps? Bon, ja està tot explicat. Voleu afegir alguna coseta més?
2: No.
0: No? Pues gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Gràcies, Esteban.
1: Gràcies.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
2: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
3: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12 del migdia, 35 minuts. Ho hem dit a la picaeta. Clar, estem ja un estiu, comença una onada de calor, tu els caps de setmana, sobretot, a no ser que estigues de vacances, penses en pues, anar a refrescar-te on pugues i si pots anar. Perquè, clar, pensem... Jo he pensat, per exemple, este cap de setmana, vaig a la platja. Vinga, va, agafa el xiquet i me vaig a la platja. Però, clar, això significa cotxe, aparcar, trànsit i una sensació de dir, hòstia, he perdut el temps en anar, en tornar, en buscar aparcament, en... Que guai. Cada vegada parlem més de mobilitat sostenible, de transport compartit i també d'una altra idea igual d'important, la independència. Veu, la possibilitat que una persona puga decidir anar a passar el dia a la mar sense dependre d'un vehicle propi ni d'algú que la porti, i això per a mi és molt important. I amb aquesta filosofia jo crec que naix una nova edició dels Diumenges a la Platja, el servei que tornarà a connectar Ontinyenta amb la platja de Gandia durant diversos diumenges de juliol i agost a un preu simbòlic de 5 euros l'anada i la tornada. Parlem d'una iniciativa que va començar de manera, podem dir que modesta, que any rere any ha anat consolidant-se fins al punt d'esgotar totes les places disponibles en l'edició anterior. Compte en això, eh? Per parlar de tot això i d'esta iniciativa en concret, tenim ja nosaltres al regidor de Transport de l'Ajuntament d'Ontinyent, Jordi Vallès. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, Ariel.
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Clar, la iniciativa es presenta moltes vegades com un servei de transport, però probablement és també una qüestió d'autonomia personal, no?, que deia al principi.
1: Totalment d'acord. Aquesta iniciativa, no?, va néixer ja fa uns quants anys. Mm-hmm. Entonces era Ima, no?, la meva companya Ima era la regidora de transport, jo estava a joventut i hi havia també molta demanda, no?, lo que has dit tu, d'aquesta dependència de gent jove, aquesta gent que encara no té el carnet de cotxe, però que té ja una certa edat, no?, i ell demandava un poquet de dir com anem a la platja, no? Com anem a la platja? I com bé has dit, va eixir d'una idea que ens va fer arribar al poble, com moltes, no?, idees del nostre equip de govern, que al final el que fem és escoltar a la ciutadania en tot allò que fem i intentar dur aquesta realitat, no?, a aquestes idees que tenen, aquests somnis que té la gent moltes vegades de fer créixer on tenien, no?, a la realitat. I això va eixir d'una manera modesta, en aquell entonces, en un cap de setmana, i després pues, escoltant a la gent, no? I ja, primer es vam orientar un poc als joves, clar, però després hi ha molta gent major, també, que no té eixa autonomia per a poder agarrar el cotxe, o com bé has dit tu, famílies inclús, que dius, jo ara tinc que agarrar
0: que
1: el
0: no
1: cotxe...
0: És que no m'avellís, és que jo ho he dit abans i no ho he dit de broma, que jo este cap de setmana he pensat en el xiquet, va, anem al cotxe, és agafa el cotxe, arriba allí, aparca i tal, i tio, no m'avellís.
1: Correcte, entonces això pues, és una manera també i una aposta també ferma, no?, d'aquest equip de govern també en el que venim fent, no?, en l'autobús urbà gratuït, en el sistema de bicicletes elèctriques de la ciutat, una manera més de manejar-se sosteniblement, no? I no deixa de ser una idea, com és més major, també s'ho han comentat, no?, lo que dient de l'autobús que existia fa molts anys, que li dient el de la Galta Roja, no?
0: Ah, sí,
1: que això no m'ho recordo moltes vegades la meva companya també Sayo Gandia, que es dia l'autobús de la Galta Roja perquè la gent anava blanca i tornava
0: a Gandia
1: tot roig, no? No deixa de ser pues unes iniciatives que es fa tot, sobretot per a manejar-se de manera sostenible, no?, i poder dur a la gent a la platja. I com bé dic, vas començar de manera modesta i hem anat creixent any rere any fins... que és una aposta, és un èxit, no?, de tots els anys i sobretot que la ciutadania ens ho demanda. Sempre les últimes setmanes de juny ja venim preguntant l'enguany autobús a la platja?
0: Sí, tio, mira, clar.
1: L'enguany autobús a la platja? Guany autobús a la platja, continuarem fent uns 5 caps de setmana com venim fent els últims anys, començant des d'aquesta setmana mateix, des del 12 de juliol, per acabar el 9 d'agost. Seran les 5 setmanes, 3 de juliol i 2 d'agost.
0: Ja hem parlat un poc del perfil dels usuaris, però jo crec que hi ha perfil, o sigui, que hi ha persones per a tot, no? Hi ha joves, majors, gent que tal, famílies també. El perfil és ixe, no? El que utilitzen l'autobús.
1: Lo bo és que l'autobús l'utilitza en tots els sectors, no? Nosaltres, com bé he dit, des de l'equip de govern de Jorge Rodríguez sempre hem escoltat a la gent. De fet, meu company Àlex Borrell es comença fa dues setmanes també, ja és el segon any, en l'autobús a la platja de Gandia per a dur a la gent jove per a Sant Joan, no? Nosaltres també posem servici de bus urbà els dissabtes, també tant per a la gent del poble com la gent que ens visita per anar al Pou Clar. Però clar, també hi ha molta gent que vol veure la mar, que vol veure la platja, no? I també recorde pues, una anècdota que també això és en els viatges que han fet majors actius a la platja, una dona major que feia anys que no havia vist la mar. I comentar-li-ho en aquest moment també a Ima, no? La meva companya, o a Sayo, que també va anar en lo dels dimachos que tenen la volta, no? Dels majors i tot això, que no havia vist la mar. I hi ha gent que no pot anar a veure la mar si no és en aquestes programes, no, que posa l'Ajuntament, en aquestes actes, no, que fem d'apropar el que és algo que tenim els que tenim vehicle tan propet com és la mar, que el tenim a mitja horeta en cotxe, però hi ha gent que no pot anar, gent jove, siga gent que no té vehicle o siga gent major que ja no pot agafar el seu vehicle.
0: Clar. Anem al tema pràctic, ja has dit. Bueno, són places 270 també en guany, Jordi?
1: Sí, és un autobús de 54 places. El que fem és, com tots els anys, la gent pot passar des d'avui dilluns mateixa fent l'ingrés en el número de compte que tenen totes les redes socials per a poder replegar en l'aula de cultura de 10 del matí a 2 del migdia en la Casa de Cultura del carrer Major i res, i és mentre existisquen places, pues, hi haurà
0: 5 euros anar i tornada?
1: 5 euros anar i tornar. Com vegeu, també són preus públics que es van aprovar també fa uns quants anys, el sistema de preus públics per anar a Gandia, i és un preu molt assequible que fem i sobretot per ajudar, no, a la gent a que pugui anar de manera sostenible, torno a dir, per l'aposta que fem aquí en la sostenibilitat, però sobretot per arrimar també aquesta llavor social que fa també l'Ajuntament d'on tenien, en poder arrimar aquí que no pot, conforme bé has dit tu, aquesta autonomia de la gent a la platja.
0: Sí, fer-ho més accessible.
1: Correcte.
0: Inclús, no? Estem parlant dels diumenges de juliol que queden, 12, 19, 26.
1: 12, 19, 26 de juliol i el 2 i el 9 d'agost.
0: I el 9 d'agost. Va. Després ja vacances per a tots, val? Si voleu anar a la platja, pues ja mireu el tema. No, però és que és de veres. Moltes vegades els serveis públics es valoren pel número d'usuaris, no? Però hi ha alguns que tenen sentit fins i tot encara que no ompliren tots els seients. Tu imagina't que... Perquè simplement perquè garanteixen oportunitats i igualtat d'accés, no?
1: Lo que comentava és perquè era una cosa molt recent, no? En la visita que es va fer també a Gandia, amb els actius i tot això, però any rere any hi ha gent que t'ho agraeix a peu d'autobús o que t'ho fa arribar després a teu transmedi i diu, és que si no fora per això, jo no veuria la mar. I això, doncs, hi ha vegades que la gent, a lo millor, que sí que tenim vehicle, que vegem, doncs, això sí, total, menuda no, hi ha gent que és molt important, no? És molt important el poder contar, en este cas, en l'Ajuntament d'on tenien, que s'escolta, sobretot... Que venen a ser idees que ixen de l'equip de govern, però també de la demanda social i, sobretot, com sempre he dit, que això és una dualitat, no? El poble, o com deia Jorge la setmana passada, l'entrevista que vau fer en el campanar, no? Que tenies un somni i n'hi ha molta gent somiant i n'hi ha que dur a ixa realitat.
0: Doncs ja tenim tota la informació, que és el que volíem, i vosaltres ja ho sabeu, encara que molts i moltes ja heu preguntat abans de que isquera, que ja ha confessat Jordi, que heu preguntat d'ell, això... Torneu a tindre bus? Sí. I ja està, sí, els diumenges a la platja penaran anar a Gandia des d'on tinguin. Jordi Vallès, regidor de Transport, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i, sobretot, pues, a part de convidar, com sempre dic, a tota la ciutadania a utilitzar l'autobús, no? Els diumenges a la platja, també a fer-nos arribar totes les seues inquietuds conforme fan setmana rere setmana, que, com saben, nosaltres estem oberts a escoltar-los a tots.
0: Gràcies. Has anat a la platja, per cert?
1: Pues, jo no som molt de la mar.
0: Jo tampoc.
1: Però sí que és de veres que com tinc un xiquet xicotet i tot això,
0: amigo,
1: toco anar pensant en anar a la platja.
0: Toca, ja t'ho dic jo. Gràcies, Jordi.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: 12:47 minuts. Ja ho hem dit, que a les 12 del migdia d'este dimarts ha arrencat oficialment un nou episodi d'onada de calor que afectarà bona part del país i que també es deixarà notar amb força a les comarques centrals valencianes. Així a la Vall d'Albaida, tornem a mirar el termòmetre després d'uns dies en què les temperatures ja han fregat els 36 i els 37 graus en localitats com la nostra, com Ontinyent, i les previsions apunten ara a diverses jornades consecutives, com deia abans Lluís Francesc, de calor molt intensa, nits tropicals i un risc elevat tant per a la salut com per als incendis forestals. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avisos per al sud interior. Ui, el nostre és el taronja. Veurem què és el que passa demà. Però més enllà dels avisos, de les alertes i els mapes de colors, també hi ha una pregunta important per ahir, que és què li passa realment al nostre cos quan el termòmetre es dispara i com podem protegir-nos. Potser és una pregunta que es fem cada any, però jo tinc la sensació de que any és abans quan fem la pregunta. Per parlar-ne ens acompanya Víctor Climent, que és metge de família al Centre de Salut de l'Avinguda d'Albaida d'Ontinyent. Víctor, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel.
0: Benvingut, com estem? Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Víctor, és que això... ho diem sempre, no?, que cada vegada que arriba una onada de calor escoltem els mateixos consells, no?, el beure aigua, evitar el sol o no eixir a les hores centrals, val. Però què és exactament el que passa dins del nostre organisme quan la temperatura exterior supera determinats límits?
2: Pues el cos ha de tindre un mecanisme d'adaptació a aquestes altes temperatures que fan, i no tots estem preparats, si no estem en les condicions adequades, no tots estem preparats per a que el cos faci aquesta adaptació a les altes temperatures. Uh-huh. Per tant, és important hidratar-se bé, és important fugir de les hores centrals del dia, que és el que sempre diem, permanèixer en llocs que estiguen frescos i ventilats, anar en compte en la roba que portem, sempre que siga de forma lleugera, que no ens apreti, que siguem teixits transpirables, protegir-se amb un sombrero inclòs i sobretot, veig de jo, per lo menos a mi m'ha cridat l'atenció, l'augment de persones que van amb paraules per ahí està molt bé, perquè és una forma de protegir-se, és una forma de protegir-se. I, bueno, pues, fer una dieta adequada, prioritzar menjars que siguin molt hidratants, com les frutes i verdures, evitar menjars pesats, evitar menjars ara de cullera, que així som molt aficionats al menjar de cullera calent, pues, i caldoset, pues, això també, estos dies de calor, evitar, i evidentment pues, la gent que fa esport, cuidar en les hores del dia en què se fa esport, i bueno, i molt important, pues, perquè tots els anys vegem notícies, pues, no deixar ningú, o sigui, quan baixem del cotxe, que no es quede ningú dins del cotxe, sobretot si aparquem al sol, ni persones ni animals, mm-hmm. i prestar atenció a la gent major, que és la que més ho patix.
0: Clar, d'això t'anava a parlar, perquè sempre les autoritats sanitàries poseu sempre el focus en persones majors, en xiquets menuts, en embarassades o mm-hmm. pacients amb malalties cròniques. Què tenen mm-hmm. estos col·lectius que els fa especialment vulnerables, Víctor?
2: Pues i s'ha dificultat d'adaptació a aquests canvis de temperatura. Clar, mm-hmm. perquè pues, a nivell circulatori, sobretot la gent gran, té les artèries una miqueta més rígides. Això és un procés fisiològic. D'envelliment normal, mm-hmm. però que fa que aquest canvi a aquesta temperatura siga diferent. Clar.
0: Mm-hmm. Moltes vegades pensem en aquest cop de calor com una situació mm-hmm. extrema i poc habitual, que ho és. Però, uh-huh. però abans d'arribar ahí, el cos, com tu estaves dient, sol enviar senyals d'alerta, no? Uh-huh. Uh-huh. Quins símptomes no hauríem d'ignorar mai?
2: Sobretot, tindre una temperatura elevada del cos. Val. Tindre com calentura, més de 38 graus. Estar o veure una persona que té aquesta temperatura i que està desorientada o té dificultats per a parlar, o dificultats per a mantenir la consciència, que té la pell calenta, o dificultats per a respirar. Uh-huh. Vale? Aixina... són símptomes que, dits aixina, pareixen molt greus, però és de veres que n'hi ha com un, pues una fase prèvia, no? L'estar un poquet marejat, haver tingut una exposició al calor, clar, això és fonamental, saber si la persona ha tingut una exposició al calor, encara que no siga el sol directament. Uh-huh. Llocs tancats en temperatures altes també són i poc ventilats també són importants, és important i s'ha de tindre-lo en compte. I Sí que és important destacar que el cop de calor és una urgència mèdica, i que és important actuar en seguida, avisar al sistema sanitari a través del 112, a través del centre de salut, i mentre arriba l'ajuda, pues, afluixar un poc la roba, intentar gelar un poc del cos en aigua fresqueta, en panys humits, ficar on hi hagi ventilació, ficar en postura de posar la millor gitat perquè no se mareja més, per intentar evitar alguna caiguda en les cames en alt, i aquesta sèrie de coses que hem vist moltes vegades, no? Vegades, però que quan ens toca fer, a voltes, pues, claro, se fiquem nerviosos i és difícil actuar, eh?
0: Sí, sí, clar, és que mantenir la calma no és fàcil en aquests moments, eh?
2: clar.
0: Hi ha una altra cosa, una altra de les característiques d'este episodi, de quan arriba una onada de calor, que són les coses que a mi més por em dona, que són les nits tropicals.
2: Sí. Eixes
0: nits en què costa dormir perquè la temperatura pràcticament no baixa. Clar, descansar malament durant diversos dies seguits també té conseqüències mèdiques.
2: Sí, clar, no se troben bé el dia següent. Si passem una mala nit, el dia següent no estem bé, pues si passem tres males nits, se fa al llarg del dia.
0: Què fem ahir?
2: És complicat perquè no n'hi ha recepta mèdica per a que no tinguem una nit tropical.
0: Estaria molt bé, Víctor, tindre la solució.
2: Estaria bé una recepta mèdica. Viatge a Tenerife, que no n'hi ha nits tropicals, o al Caribe, a lo millor, o a llocs on no n'hi ha, o al nord d'Espanya. No, però sí que és cert que és, pues, això, sobretot tindre l'habitació ben ventilada, evitar que durant el dia escalfe molt l'habitació, que això, i no utilitzar roba apretada per dormir.
0: Val. I després el tema dels treballs, perquè clar, hi ha molta gent que treballa al carrer, agricultura, construcció, repartidors, manteniment, sí, serveis municipals també. Sí. Quin protocol mínim hauria de seguir qualsevol persona que hagi de treballar a l'exterior aquests dies? El mateix que qualsevol persona normal,
2: sí,
0: o inclús
2: el mateix
0: més?
2: Clar, dins de les possibilitats de cada treball, pues evitar les hores grosses del dia, les hores de més calor. Però clar, això és molt fàcil que les autoritats sanitàries ho diguen, o les autoritats qualsevol ho diguen, però n'hi ha feines que el que la lleva l'entiende, no? I de vegades és difícil complir els consells. Sí que és de veres que anem a entrar, o hem entrat en alerta groga ja, com tu has dit abans. Sí. Alguns municipis de la nostra província, o de la nostra zona alrededor, sí que van a entrar en alerta roja també. Sí. Per tant, ahí també sí que n'hi ha una sèrie de consells per part de les a nivell governamental i a nivell de les conselleries sobre intentar evitar el treball en aquestes hores centrals del dia, i sobretot hidratar-se. Jo crec que el més important és hidratar-se i alimentar-se.
0: D'això anem a parlar, del tema de l'hidratació, perquè també és molt important, com estàs dient des del principi, però no sempre sabem què significa hidratar-se bé. Vull dir, beure només quan tenim set és suficient, o quan apareix la sensació de set ja anem tard?
2: Hem d'intentar hidratar-se al llarg del dia, tinguem o no tinguem set. Val. I hidratar-se en aigua.
0: I ja està.
2: La beguda més hidratant que podem trobar al nostre voltant, i que tenim sort de tindre molt prop, és l'aigua.
0: I tant.
2: I n'hi ha que anar ahí, a l'aigua.
0: I després, no sé si hi ha molts mites, dutxes molt fredes, això és bo o no és bo?
2: Pues bueno, depèn del que tolere cada un, entenc jo. Vale. Això al final és un poc de sentit comú. A mi no m'agrada la dutxa molt gelada, a mi, però això és personal meu.
0: Sí que és cert
2: que n'hi ha gent que li va bé. No són bons contrasts forts de temperatura.
0: Begudes molt gelades, per tant, si fa molta calor fora, begudes molt gelats, això seria un contrast molt fort de temperatura.
2: Sí, és un contrast fort de temperatura, i pot afectar també a la gola, i pot afectar també a que no fem l'acte de glutir, de tragar, que no el fem bé.
0: Uh-huh.
2: Que s'atragantem amb més freqüència. Per tant, bueno, que si tots busquem aigua fresqueta estos dies, que està bé, però no passar-se'n.
0: Exercici a última hora del dia, Víctor? O tampoc,
2: si no fa
0: molta calor.
2: Depèn, si estem en nits tropicals, com la que estem dient, jo també l'evitaria.
0: Molt
2: I sobretot,
0: bé.
2: És dies que fa molta humitat, per al cos suda molt i costa més de transpirar.
0: i esta és òbvia, però alcohol per a refrescar-se, no, no?
2: Res, zero.
0: Val, ni a primera ni a última, ni res.
2: Per a hidratar-se l'alcohol no és, no està, és més, produeix deshidratació l'alcohol, llavors hem de tindre molt de cuidado en buscar una hidratació a través de l'alcohol o a través de la cafeïna, per exemple, o de begudes en molt de sucre.
0: Ah, sí?
2: N'hi ha que anar en cuidado. Sí, sí. És com tot, al final en el término medio està la virtut,
0: ja,
2: no n'hi ha que passar-se.
0: No excés de res, clar.
2: No excés de res.
0: Jo no sé si en consultes nota l'arribada d'episodis així. Vull dir, augmenten determinades consultes o determinats problemes de salut durant aquestes jornades de calor extrema o hem après la lliçó en aquests últims anys?
2: Bueno, això d'aprendre la lliçó
0: això no,
2: de vegades mos costa un poquet com a societat i és una cosa que hem de millorar moltíssim. A veure, sí que se nota que pues, la gent està un poquet més marejada. La gent major, vegem algun cas de deshidratació. Entonces, aquestes coses és el que hem de manejar. Hem de manejar molt bé. Quan una persona... No és necessari vindre al centre de salut o anar a un hospital per a que te diguen això. Quan una persona se troba un poquet marejada, se troba cansada, pues bueno, els remeis caseros que fet les nostres àvies, que fet les nostres mares,
0: clar,
2: tot això encara és, probablement és la millor mesura preventiva que podem aplicar en aquests casos.
0: Doncs volíem tractar el tema pràcticament com tots els anys, però és la sensació que tinc jo, que deia al principi, Víctor, que cada vegada més o cada any arriba abans, no? Estos consells arriben abans,
2: sí,
0: perquè les zones de calors...
2: Clar, per a qui diga que el canvi climàtic no ha arribat.
0: Per favor. No entrem mai, perquè clar...
2: El tenim així...
0: Home. Digues. Ai, s'ha tallat. Sí, s'ha tallat. Mira, ara que estàvem parlant...
2: Sí.
0: Ara t'escolte, Víctor.
2: Vale.

0: El portero, como siempre, Unai Simón, que ya dijo en su día que el más complicado del mundo es Cristiano Ronaldo.
1: El partido a las 9 de la noche lo contamos desde las 7 de la tarde en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. El otro encuentro de la jornada será ya de madrugada, a las 2, Estados Unidos contra Bélgica, del que saldría el rival de España en unos hipotéticos cuartos de final, y con una polémica en torno al duelo que involucra hasta Donald Trump. Tú lo explicas, Santi Ovalle, muy buenas.
2: Buenos días. La FIFA se acoge a un artículo del reglamento para suspender durante un año la sanción al máximo goleador norteamericano Balogun, ya que vio una tarjeta roja en la anterior ronda. La Casa Blanca ha agradecido la decisión y el New York Times asegura que fue Donald Trump quien pidió esta medida de gracia a Gianni Infantino. Los belgas, asombrados, se resignan e intentarán eliminar a la anfitriona con Thibaut Courtois como líder del equipo. Se juega a las 2 de la mañana y el que gane es el teórico rival de España en cuartos.
1: Gracias, Santi. Recta final de los octavos, cuatro partidos para que se completen y de los que van a salir los últimos pasajeros a los cuartos de final, en donde ya esperan Francia y Marruecos, y a los que se han sumado Inglaterra, dejando fuera a México, dos goles de Jude Bellingham para el 2-3 final, y también Noruega, tras dar la campanada con un doblete de Erling Haaland para eliminar a la Brasil de Vinicius, Neymar y Carlo Ancelotti por 1-2. Lluvia de críticas, por cierto, en Brasil, para una selección que no levanta la Copa Mundial desde el año 2002. Y además, fuera del Mundial, también hay noticias en baloncesto. El Real Madrid ha hecho oficial la contratación de Pedro Martínez tras la salida de Sergio Scariolo como nuevo entrenador para las próximas 3 temporadas.
3: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
4: Es todo. Sigue la actualidad local en la SER y a las 2, hora 14, con Javier Casal.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana. Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números, siempre hay personas.
5: Ana Talens, buenos días.
6: Buenos días, Juan.
3: Personas como las que hacemos esta radio.
7: Cada persona que escucha la radio, las que están aquí.
3: Delante y detrás del micro.
8: Vamos a entonar para festejar.
3: Hablando y escuchando.
8: Y para contar historias tan bonitas como esta.
3: La SER refuerza su liderazgo en la Comunidad Valenciana.
6: Para mantener este ritmo.
3: Se distancia de su competencia y mantiene su mejor cifra desde hace 9 años. Gracias a las 560.000 personas con las que cada día formamos.
9: Sean buenos y escuchen mucha radio.
3: El mejor equipo.
10: Y gracias a nuestros oyentes, porque la SER consolida su liderazgo en la Comunidad Valenciana.
3: Cadena SER Comunidad Valenciana. Un equipo líder. Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
11: Del migdia a 8 minuts. Iniciem segona hora d'este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. En el dilluns, si és dilluns, encara no ha passat, és dilluns, 6 de juliol de 2026. I anem a parlar de música, de premis de música. Darrere d'un premi de música, quasi mai hi ha un moment concret, jo crec. El que hi ha solen ser moltes vesprades d'assaig, moltes hores repetint un passatge complicat, moltes correccions, molts nervis abans de deixar a tocar, i també molts renúncies o moltes renúncies que no es veuen. Per això, els premis professionals de música tenen una cosa especial, crec. Perquè no reconeixen només el talent, sinó també la constància, la disciplina, la capacitat de conviure durant anys amb un instrument fins a convertir-lo pràcticament en una extensió d'un mateix. Això que no em passa a mi, passa a altres persones. El Conservatori Professional d'Ontinyent ja ha resolt la fase de centre dels Premis Professionals d'enguany i 3 alumnes han aconseguit aquest reconeixement en les seues especialitats. Ja ho diré. Vicente Casanova, en saxo. Vicente, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia. Bueno, jo soc Vicent Casanova.
11: Vicent.
12: He acabat ja 6 de professional en música i he acabat també segon de batxillerat en l'IES Jaume I, i bueno, estic molt content d'haver recibit aquest premi.
11: Ahí està la presentació. Gemma Grau en violí. Gemma, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
11: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres.
5: Moltes gràcies.
11: I Víctor Coy en violoncel. Víctor, què tal? Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
11: No som família, Víctor?
13: No, compartim cognom, però exacte. Que sapiguem no som família.
11: Ja li he, això li he preguntat ja a son pare, que està així a nosaltres, i coincidir, bueno, és que hi ha coincidències que després contaré, però bo, els protagonistes avui sou vosaltres tres, Vicent, Gemma i Víctor. Vicent, ja has explicat què és el que estàs fent, però quantes hores, quants dies, quants moments hi ha darrere d'un premi com este, Vicent?
12: És una pregunta difícil de contestar.
11: Sí.
12: Jo normalment en casa, quan s'arrimen les èpoques de concursos i de proves i totes aquestes coses, jo sol tirar-li moltes hores a lo que és l'instrument.
11: Sí.
12: I és una cosa molt sacrificada. La música és una cosa molt sacrificada, vaja, uh-huh. Del meu punt de vista. I la gent lo que veu després és si has guanyat o no has guanyat el premi. És lo que veu. I no veu darrere tot el treball que hi ha, tot el treball, tota la feina que has estat fent durant tot el curs, durant tot el que és, tot el que has estat visquent en el que és la música, ell no veu tot el que hi ha darrere.
11: Clar, perquè hi ha molta constància, com deia al principi, no? És que tens que ser molt constant.
12: Jo, per exemple, han hagut hores, sí. Han hagut dies que li he tirat 3-4 hores, i això la gent no ho veu.
11: Impossible.
12: No ho veu. És una cosa molt sacrificada, perquè, a més, per exemple, jo no sé en el cas d'altres instruments, però en saxo, per exemple, al final el fatiga molt l'embocadura, i hi ha molts aspectes que n'hi ha que millorar, i cansa, però al final és tot el mateix, tirar-li hores i estar treballant, i constància, i treball.
11: Gemma i Víctor, esteu d'acord amb el que diu Vicent? Gemma, clar, són hores i és molt de treball i és molta constància, no?
5: Sí, totalment. Jo estic segura de que aquest any ha sigut el que més he estudiat, la veritat. Ha sigut molt dur este any per segon de batxillerat, que, bueno, he tingut la sort de fer batxillerat musical, que permetís poder estudiar més l'instrument, però, a més, jo també he acabat sisè professional de piano.
11: És bé,
5: i ha sigut molt complicat, però al final es pot, són estirar-li hores. També n'hi ha que aprendre a estudiar, perquè les hores tenen que ser de profit, i la veritat que estic prou orgullosa de que aquest any crec que he après molt a estudiar en qualitat.
11: Que bé, i que interessant això que has dit. Víctor, estàs d'acord en aquestes paraules?
13: Sí. Bueno, jo, la xicoteta diferència que tinc respecte als meus companys és que jo vaig entrar un any antes al conservatori.
11: Val.
13: Per lo que jo l'estic fent primer de batxiller.
11: Val.
13: Entonces, en quant a... pues, jo entenc l'exigència de segon de batxillerat de cara a si es preparen les proves de la Pau. Sí. Entonces, jo, gràcies a Déu, no he tingut com aquesta pressió, però igualment he tingut pressió també en quant al primer de batxiller.
11: Mhm. Clar, però és que estava pensant jo en Gemma que també estaves fent piano. Sí. Com has portat això? Com es fa, tia? Vull dir, és que clar, si, segon de batxillerat, violí, piano, que, com es fa?
5: Sí, és molt complicat, la veritat.
11: Però has tingut vida? Bueno. Vull dir, o t'anaves en el violí a aprendre algo?
5: Sí, també he tingut vida. Al final t'organitzes i dona temps a tot. També a vegades n'hi ha que prioritzar, això és important, perquè és que si no és morir en l'intent, però al final jo crec que he pogut dur tot prou bé. Al final ho tinc i estic molt orgullosa del treball, de tot. Aixina que molt bé. És difícil, però si t'organitzes es pot.
11: Vull que em digueu quina és o com és la vostra relació amb el vostre instrument. Com és la teua relació? Perquè tantes hores, tant de temps, tant de tal, tant d'aplicar... Com és la teua relació amb el saxo, Vicent?
12: Bueno, la meva relació amb el saxo és complicada, és complicada.
11: Sí, no? L'amor odi un poc. Okay.
12: Perquè és lo que diuen els meus companys, també, és no només el treball, sinó que és també l'organització, i també és la qualitat del repertori. La qualitat, tens que triar un repertori que t'agrada molt i que el faci aquesta connexió en el saxo.
11: Vale.
12: Perquè el saxo n'hi ha que entendre que no és un instrument. Per a nosaltres, que som saxofonistes, el saxo és com una part nostra.
11: Clar.
12: I aleshores el so és com la nostra veu, com diuen alguns.
11: Quin port.
12: Aleshores, i això seria un poc la relació. Entonces, la relació, l'únic que he pogut dir és que al final nosaltres saxofonistes s'acostumem a que el saxo forme part de nosaltres, no que el saxo ens controla a nosaltres, sinó que forme part de nosaltres, i que nosaltres aleshores puguem disfrutar tocant i fent música, i puguem a través del saxo transmetre les emocions i les, no, i lo que nosaltres pensem. Si per exemple a nosaltres no ens agrada una partitura, ho solen transmetre a través de lo que és la música.
11: Ah, sí?
12: Sí,
11: Que curiosa això que estàs dient, tio. Sí, m'agrada molt. I quina és la teua relació, Víctor, amb el violoncel?
13: Pues la veritat que en el meu cas és un instrument bastant gran.
11: Ja, entonces, per això.
13: Entonces, pues fantàstic. Sí. Vull dir, és tocar-lo, per lo menos, sempre que es puga, tots els dies, un mínim de temps, perquè una de les dificultats que tenen instruments de corda, a diferència d'altres instruments, és que és molt exigent en quant a l'afinació.
11: Ah, amigo.
13: Perquè perquè soni la nota clara, ha d'estar, com el dit, en un lloc determinat. Si se'n va un poc, ja no està del tot afinat. Entonces, crea un poc com una espècie de dificultat aixina prou gran.
11: Clar, no pots manejar-te molt, no? Imagina, no. Clar, que pesa i tot això, però clar, per l'afinitat. O sigui, és que estic flipant en això. Gemma, quina és la teua relació amb el violí? Després parlem del piano, però del violí, en este cas.
5: Val, pues, un poc lo que han dit.
11: Sí.
5: A vegades és un poquet amor-odi. A mi m'encanta tocar, i sobretot quan estic tocant algo que m'agrada molt, jo disfruto molt d'estudiar i de lo que estic fent sonar. A vegades se m'ha ficat els pes de punta i tot, perquè m'agrada moltíssim. Però, clar, n'hi ha vegades que te fiques ahí en un passatge que no ix i, se fa complicat. Però, bueno, n'hi ha que tindre en aquests moments la ment freda i anar fent-ho, pues, espaiet i pensar en exercicis per a controlar-ho. I el que ha dit Víctor de l'afinació és totalment verídic. Cada vegada que un dia agafes el mateix passatge, no tens que esperar que vaig aixir igual de bé que l'última vegada. Ostres. Del dia d'ahir. O sigui, segurament no. Entonces tens que començar una altra vegada des del principi, i al final poquet a poquet ix, però és molt complicat. Però bueno, jo, com he dit abans, he començat a aprendre a disfrutar més de l'estudi i a fer que passen les hores més ràpid. Sí,
11: sí, però és una manera també de treballar la paciència, no? Perquè,
5: sí, sí.
11: No,
5: que jo, Víctor, crec que agote tota la meva paciència estudiant.
11: Clar, no, Víctor, la paciència diuen que s'exercita, no? que és un treball, que no naixes tu en paciència, que és un treball que ja que fer els anys, pues això ajuda a treballar la paciència, o què?
13: Efectivament, sí. Una de les virtuts que té lo d'estudiar música és, pues, que moltes habilitats aixina les pots desenvolupar, per exemple la paciència, però també volia donar importància que moltes voltes una cosa que els músics sobretot tenen que treballar és com la salut mental.
11: Amic.
13: Perquè clar, per exemple el que dèiem abans, tu estàs estudiant un passatge i veus que no tis, pues, a voltes te va creant, si te veus ahí que està el dia ahí, com una ansietat i això, i està bé, i tindreu present que com solventar-ho, pues, és important.
11: La frustració, no?
13: Exacte.
11: El poder superar la frustració. Estàs d'acord, no, Vicent? Estàs
12: dient sí,
11: que
12: sí. Jo estic totalment d'acord. El que passa és que jo faria ahir una puntualització.
11: Sí.
12: Més que paciència, jo diria... Haurem com definir-ho. Constància, però és una mescla entre constància i paciència. Uh-huh. No m'hi serà la paraula, però sí és un poc això.
11: Hi ha que treballar, no?
12: És un poc això, que tu hi ha vegades que has treballat 10, 15, 20 vegades el mateix tros, i el que té que entendre un músic és que no perquè tisca ara bé, baixite bé, en altres llocs o més avant. Mm-hmm. Per això, el que jo estic en acord en Víctor, sobretot perquè els músics el que tenen que cuidar també és la seva salut mental, com bé ha dit ell. Sobretot, si tenen que fer descansos per a reflexionar sobre una peça, i tenen que fer descansos per a reflexionar sobre alguns trossos, sentir alguns trossos i poder visualitzar així l'obra, jo crec que si poden fer això, són molts bons músics. Si, a part d'això, es cuiden la seva salut. com va dir ell.
14: Clar, i com està dient, jo crec, Gemma, també, no? que ella ha après a disfrutar, a gaudir un poc dels estudis, però també parar un poc, no sé si esteu d'acord, eh? De tant en tant, parar un poc per a no fer res, Gemma.
5: Sí.
14: I no pensar tant en la música, no? Vull dir, és que, clar, està molt bé això de visualitzar, de parar i visualitzar, de parar i pensar, de parar i reflexionar. Jo crec que està molt bé, però parar... Mira, ahir vaig escoltar a un metge, sí, a la ràdio, a la SER, un metge, una eminència, que deia que ell és molt tranquil en la vida, perquè tots els dies, quan arriba al treball, quan arriba a l'hospital, que arriba molt pronte, posa en el seu despatx i està 15 minuts sense fer res. 15 minuts sense fer res. Pensant i organitzant què farà, però pensant només, eh? Ni ordinador, ni llibreta, ni boli, ni res. 15 minuts al dia sense fer res. I ell diu que és aixina de tranquil perquè visualitza, focalitza en aixòs 15 minuts. No sé si vosaltres teniu 15 minuts al dia per arribar a guanyar este premi, per a no fer res. Gemma.
5: Jo la veritat que no sé si m'he passat 15 minuts pensant això, però sobretot quan tenia moltes coses sí que me parava, perquè és que tenia que organitzar-ho d'alguna manera i me ficava a pensar quan fer cada cosa, perquè és que si no era impossible.
14: Clar.
5: Ara no ho pense tant, perquè ara, bueno, tots els dies pense, vale, faré esto en este moment.
14: Ja.
5: Però, bueno, la veritat que 15 minuts no pare, però me pareix molt bona idea, la veritat.
14: Allò dic, eh? És gratuïta, la idea. Anem a parlar del premi en concret, perquè, clar, Víctor, a tu te diuen premi professional d'enguany. Tu què penses? Què dius? Què sents?
13: Pues, pa mi un orgull molt gran, perquè no m'ho esperava tampoc. I tindre un reconeixement així, pues, la veritat que per una mateixa pues, és com un repte, no? Que em vas preparar i veure que ha donat fruit, pues, doncs és una alegria molt gran. I veus la importància del treball i la constància, sobretot, pues, que dona un fruit així.
14: Vicent?
12: Jo, quan em van dir lo del premi, sincerament, no m'ho creia. No m'ho creia, perquè jo sols pensava, estava pensant en les proves, vaig provar en diversos jocs, i pensava que a l'haver fallat en diversos jocs no tindria sort, però després, després, quan em van dir lo del premi, jo em vaig ficar molt content i vaig dir, han pogut reconèixer la feina que han fet aquest any. Han pogut reconèixer com nosaltres hem estat treballant durant tot l'any i com hem estat complint en totes aquelles coses i hem pogut viure tots aquests grans moments al conservatori.
14: Gemma, tu què?
5: Estic d'acord, jo tampoc m'ho esperava i ha sigut algo meravellós per a tindre més confiança, perquè, com han dit antes, lo de la salut mental, les vegades que tu falles en una prova o alguna vegada que pensaves que t'iria molt bé i al final te falla, et lleva confiança. Entonces és super necessari tindre alguns premis o vegades que dius, mira, sí que he pogut, sí que ha valgut la pena, veig el resultat, perquè si no veus els resultats és anar cap avall i és fatal. Entonces estic molt contenta de veure que tot el que he treballat, que a vegades penses, buah, no sé si ho estic fent bé, no sé si me va anar bé, al final sí, i estic molt satisfeta, molt orgullosa.
14: I la pregunta és òbvia, no? I ara què? A partir d'ara què? Tu, Víctor, estàs en primer de batxillerat, encara queda un any de batxillerat, sí. Encara, però ara parlem del teu futur, però i vosaltres, Vicent, ara què?
12: Bueno, jo, com bé t'ha dit abans, he fet proves, sí. Vaig provar en diversos llocs, en Alacant, València, Múrcia, i de moment estic a provar, però estic sense plaça. Diuen que van a taure, segurament... més places, però jo la meva meta és fer el superior, estudiar molt, igual com ha fet ara, inclús plantejar-me estudiar molt més, i després quan siga major ja fer màster i totes aquestes coses, però bàsicament...
14: Però que vols continuar la carrera.
12: Sí, m'agradaria continuar en la música, no sols en el que és l'instrument, sinó també en l'àmbit de la composició.
14: Ah, molt bé.
12: També, perquè jo soc, encara que pareix que és el segle més íntim que tinc. Diga que jo sóc un fanàtic de lo que és el saxo. Jo també considero que lo que és la teoria musical i lo que és la composició i tot això que fan aquests genis com són Saúl, com són el mestre Ferrero, tots. Jo també vull provar a fer una cosa d'aixes, encara que no siga tan bona o no li agrade tant a la gent com els agraden altres compositors, però jo també vull provar a fer coses d'aixes.
14: Molt bé. Gemma, i ara què? Tu què? Tu vols continuar també?
5: Sí, jo continuaré en el violí.
14: Molt bé.
5: També he estat fent proves i espero entrar en algun superior i després també fer el màster, i sí que espero dels anys del superior bueno, pues estudiar encara més, perquè per fi ja no tindré batxillerat, tampoc tindré el piano, que encara que m'ha agradat molt tocar-lo, i tampoc vull perdre-lo. Ah. Tindré piano complementari en el superior, aixina que m'agrada perquè m'obligarà a tocar.
14: Clar, la
5: perquè després de tot l'esforç, la veritat que no m'agradaria perdre aquesta capacitat de tocar el piano. Però sí, tinc moltes ganes de tirar-li moltes hores al violí i tocar obres que m'encanten, conèixer molta gent de violí o d'altres instruments. Així que sí que la veritat que tinc moltes ganes d'aquesta nova etapa. Sí.
14: Víctor, i tu què? Mires un poc més enllà, no? Perquè encara no s'ha acabat batxillerat, però tu què? Vols continuar després o no?
13: Pues, a mi sí que m'agradaria. El que passa és que sí que és de veres que és molt sacrificat i tot. Entonces, la meva idea era, durant este any que tinc pel mig, pensar-me-ho bé i així anar, pues, si vull tirar avant, i si no, per un altre camí, el que siga.
14: Veus? Molt bé. I per això guanyen premis. I per això guanyen premis. Víctor Coll, Vicent Casanova, Gemma Grau, enhorabona, de deberes, una vegada més els tres, per el treball, per la constància i per el que queda, sobretot. Siga el que decidis que és Víctor, bo serà, però per el que queda, que teniu un camí molt llarg encara, que sou molt joves. Enhorabona els tres i gràcies per haver estat amb nosaltres.
12: Moltes gràcies.
14: Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Ontinyent millora. Una inversió de 2 milions d'euros destinada a continuar la renovació i modernització dels espais públics de la ciutat. Asfaltat de carrers, adaptació de passos de vianants, renovació de voreres i d'altres actuacions a espais enjardinats o al poliesportiu. Continuem treballant per a tu. Regidoria de Serveis Municipals, Ajuntament d'Ontinyent.
3: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
5: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: I ja està sí, la recta final del programa del dilluns. Això vol dir que ja està sí, Jesús Insa, amb la seva playlist. Hola, Jesús, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Efectivament, assistiré una setmana més.
0: Una setmana més. Què tal el calor? Li pregunta a tot el món que arriba avui, perquè així s'està molt bé.
1: Bé, però... si és pregunta obligada, et diré que per ahir farà prou malament, però per ací dins molt bé, com sempre.
0: Fantàstic, fantàstic.
1: Sí, que bé.
0: Doncs anem al lió, anem amb les cançons i a néixer playlist i el leitmotiv, sobretot, d'esta setmana, Jesús.
1: Doncs el leitmotiv d'esta setmana m'ha inspirat en el pròxim dia 11 de juliol, que és el dissabte que ve.
0: Val.
1: Que celebra en tot el món, doncs, el Dia Mundial del Cavall.
0: Ah, pues.
1: Del cavall, ni més ni menys.
0: Ah, pues.
1: Per a reconèixer la influència que ha tingut el cavall en les civilitzacions humanes.
0: Té raó.
1: Al llarg de les distintes èpoques, per exemple, pues, com a mitjà de transport,
0: sí.
1: També en el món del deport, de l'esport, present en el treball agrícola i també ja d'un temps a aquesta part amb propietats terapèutiques.
0: Totalment d'acord, sí senyor.
1: Així que, bé, saps quants cavalls se calcula que hi ha al món actualment?
0: No.
1: Doncs uns 61 milions de cavalls.
0: Ostres.
1: Repartits per tots els continents. Així que anem a dedicar-los a ells el nostre temps d'avui.
0: París perfecte. París perfecte. Mai ho haguera dit, però París perfecte. Vinga, per on comencem?
1: Doncs anem a començar per una cançó que en el seu títol, com totes les demés, porta la paraula cavall. En este cas és Caballo de Batalla i pertany a Juan Pardo.

És un tema que formava part de l'àlbum del mateix títol i que bé, que té una maduresa interpretativa molt gran i que té un so i uns arreglos musicals doncs prou cuidats per als anys 80.

0: Bueno, tu saps que jo, amb este artista, que no diré el nom, ja, per motius que ja coneixes, però t'he dit abans a micro tancat que esta cançó està en memòria.
1: Clar, la vas escoltar molt.
0: La casa sonava... Però si tots els dies 20 vegades, tio.
1: Ja no sols a través de la ràdio, sinó que la posaven, no?, en particular.
0: No, no, en casa, el vinilo. El vinilo en casa, ma mare, el meu germà.
1: És que va ser un dels èxits més sonats dels anys 80 de Juan Pardo.
0: Però, tio... I jo me sabia la cançó. Un xiquet, que jo era un xiquet ja adolescent, cantant a Juan Pardo.
1: I per què, no?
0: Ja ha dit el nom.
1: Tranquil, que no passa res, no passa res. Bueno, el caballo de batalla és aquesta expressió que s'utilitza per a parlar de la lluita constant en la vida per a aconseguir objectius.
2: No es más fuerte aquel que grita mucho, ni es bueno correr sin más ni más.
0: Doncs ahí està la primera cançó dels Cavalls. Més cançons que teniu avui. Vinga,
1: sí, ara és un tema instrumental. És una peça revolucionària de la guitarra flamenca i una obra d'art absoluta, segons diuen alguns entesos, que va trencar moldes en l'any 1975. És el Caballo Negro de Manolo Sanlúcar.

0: sona, no?
1: Sona molt bé i molt bonic. És una rumba instrumental que et fa sentir ixe galop enèrgic del cavall, misteriós i elegant, sí, el cavall negre. Et transmet llibertat, força i un aire andalús bellíssim, amb una execució tècnica, la veritat és que impecable. A mi, com a xiquet, quan la vaig conèixer, me va dir algo. Sí. No me va dir algo, me va dir molt.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, mira. Vull dir que me va entrar, me va calar.
0: Que curiós.
1: Sí.

0: 11 de juliol, el dia del cavall, el dissabte, no s'oblideu, avui estem celebrant-ho així.
1: Efectivament, per això estem escoltant este fragment del Caballo Negro en este moment de Manolo Sanlúcar. I ara és quan jo dic que si jo admire a la gent que toca un instrument musical, l'admire.
0: Jo també, perquè sóc molt pato.
1: Tocar així a la guitarra, doncs què vols que te diga?
0: Més admiració encara.
1: Més encara.
0: Totalment d'acord. Però on continuem?
1: Anem a continuar ara escoltant l'expressió d'un desig que no és molt habitual d'escoltar, perquè la veritat és que jo no li he sentit dir mai a ningú algo com lo que diu el títol d'esta cançó, però això és el que deien en l'any 74 Anna i Johnny, quisiera ser un caballo.
0: Aguanta.

0: Mai a la vida havia escoltat això.
1: No, doncs, aquesta cançó va ser el primer premi del Festival de la Cançó d'Almeria de l'any 1974. I així Anna i Johnny van anar obrint-se pas en el panorama musical espanyol. Eren un matrimoni que es va mantenir en el Candelero musical durant 4 anys, fins al 78. Són els que van cantar un poc més avant el seu arxiconegut Yo también necesito amar.

0: posem en esta playlist?
1: Sí, aconsello veure el vídeo de la seva actuació en el programa Senyores i Senyores.
0: Ostres, també
1: és divertit de veure, eh?
0: Però continuem.
1: Sí, continuem ara per un tema que ens porta als Estats Units, del grup America, i és Un cavallo sin nombre, A Horse with No Name.
0: Home...

un tema que es va popularitzar en Europa a finals del 71 i a principis del 72 als Estats Units. Va ser número 1 també als Estats Units i altres països, i és una cançó que t'atrapa amb un parell d'acords repetits en bucle, musicalment parlant, i la seva lletra, escrita per un dels seus components, Dewey Bunnell, aboga per una desconnexió total del soroll del món a través d'un desert on no hi ha complexitats, judicis ni actituds imposades per la societat, a lloms d'un cavall anònim.

0: mític, este la sí, conegut per tot el món,
1: no? Efectivament, així és. I el tema este recurrent de oblidar-se dels judicis i els prejuïs del món i deixar-ho tot a un costat, és un tema que apareix en moltíssimes cançons, eh? La veritat és que en l'anterior de la de Quisiera ser un cavall també hi ha algo implícit, eh?
0: Sí,
1: o sigui que això sempre està ahí, eh?

0: Doncs fantàstic, fantàstic este Horse with No Name d'Amèrica.
1: Sí, així és.
0: I com acabem?
1: Anem a acabar amb aquesta cançó que tots hem escoltat també, que comença dient "Cuando el amor llega así, de esta manera,
0: uno no tiene la culpa.
1: Ah. Efectivament.
0: Ah, sí?
1: És el Caballo Viejo, composat per el cantautor veneçolà Simón Díaz, que segons conten la va fer inspirant-se en un duel de versos improvisats amb un altre jove per aconseguir l'atenció d'una xica.
0: Anaven
1: la uno i l'altre dient, és el que es diu un contrapunteo. I la va incloure en un disc titulat Golpe y pasaje de l'any 80. Moltes versions ha tingut este Caballo Viejo, però nosaltres anem a quedar-se avui en una molt particular, que és la de l'orquestra de Ray Conniff i els seus cors.

0: ¿Cuántas versiones tendrá esta canción?
1: Sí, sí, muchísimas, ¿eh? Gypsy Kings,
0: por ejemplo,
1: Julio Iglesias, Celia Cruz, Rubén Blades, moltíssimes.
0: Mira, jo m'acordo de Gypsy Kings i de Julio Iglesias. Sí. El primer que va vingut és Julio Iglesias.
1: Ángela després... Carrasco també. Exacte. Tenia un mix de cançons,
0: sí.
1: I incluïa també.
0: Mira. Instrumental no ho havia escoltat.
1: Així no la canten, així és sense lletra, però... Bé, per fer-ho, donar-li un toc.
0: Millor, no, clar que sí.

0: inevitable, inevitable pensar en Julio Iglesias.
1: Sí.
0: Ja ho tenim, no, Jesús?
1: Sí, amb cavalls de diferents colors i de diferents edats hem anat galopant a poc fins sí, sí. Arribar a l'hora quasi, ja ho diràs tu.
0: Fantasia, fantasia. Sí, en un minut arribem a les 2 del migdia i això ara arribarà l'hora 14. Jesús Insa tornarà el dilluns que ve amb una altra playlist. I ja no acabant encara... Bueno, sí, bueno...
1: Que queden un parell de setmanes? Un
0: parell de setmanes. Jo crec que... Uh-huh. A veure, quedaran després dues setmanes, però jo el 20 ja no estic així. Uh-huh. Però això ja depèn de tu, si vols tornar el juliol o no, i tindré vacances o no. Sonarem. Gràcies, Jesús.
1: A tu, adéu.
0: Demà tornarem, com sempre, a les 12:20... amb una nova edició de l'Hoy por Hoy on tinguem vaida al vaida. Clar, és que demà ja és 7 de juliol de 2026. És que el mes passa molt ràpid. Gràcies per estar ahí, gràcies per escoltar. I recordeu...
2: Sigueu bones persones.
0: Adeu, fins demà.

0: crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
1: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
2: Reserva en Restaurante Almoratz. Reservas y lo abren solo para vosotros.
1: ¿En serio?
2: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
1: Eso es justo lo que busco.
2: Restaurante Almoratz. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
4: Et sona la marca Ser Empresarios?
5: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
5: I què cal fer per apuntar-se?
4: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
6: Seguís el Mundial en Radio Ontinyent Cadena Ser. Tota l'actualitat, els partits, les seleccions i tot el que envolta el Mundial 2026 en la sintonia de la Ser. Escolta'ns en Radio Ontinyent Cadena Ser, en l'app de la Ser seleccionant Radio Ontinyent i en dispositius Alexa dient: Alexa, posa Radio Ontinyent. Amb el patrocini de Suinteco, solucions integrals per a la logística.